Durant Bgers ansto il Klassiker delas gratulaziuns di Jersey e Nick P. con ein Stern, oz es quel la cenzun d'anniversari pel Niccolo Czarner ded Albania, el festagge sia 27 anniversari. Id est luna e 4 minuts.

Sobre l'estradum, davant les rodes d'un camion. E l'ana in price d'un policist, che sei un simple comunista.